0: Què tal? Bon dia. El dia que tot rebenti. 12 i 22 minuts, 29 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva. Informació que es facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I de Xàtiva. 13 dies de vaga indefinida del sector educatiu valencià. 12 més 1 per a vostès, si són això que es diu més maniosets, no? 13 dies en els quals les notícies tampoc és que hagin canviat massa, eh? Reunions, incoherències, malestars fins i tot entre sindicats i, sobretot, una de les coses que no canvia, la força dels profes, de les profes, dels mestres, de les mestres, del sector educatiu, en definitiva, valencià i també de les nostres comarques, que vol reivindicar simplement el que és seu, eh? Tampoc estan demanant una altra cosa. Simplement reivindicat el que es pertany. Nosaltres, que estem fent seguiment des d'eixe primer dia i que anem a continuar fent-ho com no pot ser d'altra manera, els recordem que demà de vesprada, a les 7 de la vesprada, des de l'Espanyoleto eixirà una nova concentració, una nova marxa, una nova manifestació que pretén omplir els carrers de Xàtiva, acabant precisament l'Ajuntament i acabant precisament en el plenari, segons ha pogut saber esta emissora, perquè demà de vesprada n'hi ha plenari, l'últim plenari del mes de maig. Bé, veurem què ocorre i, sobretot, ja no només és que ho veurem, sinó que ho contarem, perquè demà, i insistís, com portem fent des de primer dia, anem a estar contant el que passa, en este cas, al carrer. Des de les 12 i 20 i fins a les 8 menys 20, 20 minuts d'una ventana, que potser s'allargui, si cal, en eixa concentració, en eixa manifestació a la que el món, el sector educatiu de Xàtiva i les comarques convida a tot el món a participar. No només al sector educatiu, sinó també famílies, amics i, en definitiva, tota la gent que vulga sumar-se a aquestes reivindicacions. Al meu parer, com deia el primer dia, i em mantinc 13 dies després fins que hi hagi un acord decent, unes reivindicacions justes i imprescindibles. I hem estat parlant, jo ho sé, d'escoles, de col·les, d'instituts i també, però en menor mesura, de les escoles oficials d'idiomes, també en menor mesura dels conservatoris, etc etc. Clar, nosaltres al final també depenem molt de la agenda local i comarcal. Vam parlar amb Mariola, que és directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva, si no recorde malament, l'última vegada des de la manifestació multitudinària de València. I avui la tornem a saludar ara a les 12 i 25. Mariola, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Perquè les direccions de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana també rebutgeu la política de la Conselleria d'Educació. Posem una miqueta en context. El secretari autonòmic d'Educació va realitzar un comentari en què va afirmar que les direccions de les escoles oficials d'idiomes donaven suport a la política de la Conselleria d'Educació. Uh-huh. Bé, vosaltres heu dit que això és totalment fals i que la situació actual el que fa és reflectir una realitat que és contrària, és oposada precisament a això, no, Mariola?
1: Sí, efectivament. Ahir, en unes declaracions del secretari autonòmic, en la taula de negociacions on estan allí intentant negociar l'acord al que voldríem que arribarem aviat, va indicar que les escoles d'idiomes donàvem suport a la política de conselleria i res que és més allunyat de la realitat. Mm. Des del primer moment, les escoles d'idiomes estem denunciant l'abandonament en què nosaltres també, com la resta del sistema educatiu, estem patint de manera continuada, igual que els col·les que estàs mencionant, els instituts, conservatoris, FP, escoles d'adults, les escoles d'idiomes també som unes altres entitats que estem abandonades per l'administració educativa en aquest sentit. Aleshores, el que vol, vam llançar ahir un comunicat de premsa i un manifest en el que mostrem clarament el nostre desacord amb les polítiques educatives que du endavant aquest govern i en el nostre cas en concret, les retallades de grups i la supressió de places que s'ha plantejat per a les nostres escoles oficials d'idiomes. Parle de la de Xàtiva, però pense que puc parlar en nom de la resta d'escoles oficials d'idiomes del territori.
0: Que recordem, per si hi ha algun despistat o despistada, que l'escola oficial d'idiomes de Xàtiva, a més, per a més inri, té dos seus en dos llocs diferents, en comarques diferents, i que aglutina també espais diferents i alumnes diferents, Mariola.
1: Sí, jo el que voldria remarcar també que pensem que les escoles d'idiomes són un pilar també fonamental dins del sistema educatiu perquè són centres públics que estan especialitzats en ensenyament de llengües per a persones adultes. Aleshores, nosaltres el que fem és garantir un accés igualitari a qualsevol persona adulta que vulgui aprendre llengües, de manera que donem oportunitats formatives per a qualsevol persona que en el seu moment no va poder accedir a o fins i tot vol millorar la seva formació lingüística, de manera que pense que som un pilar fonamental de servei públic, d'inclusió i de cohesió social, per això, per a poder donar oportunitats a la població adulta ara, en un món que està completament connectat, no? Està obert al món. De manera que pensem que les EOIs desenvolupem tenim una funció cultural i social imprescindible i per això mateix lluitem amb la resta d'ensenyaments per una inclusió, per una escola digna, inclusiva, igualitària, cohesionada i digna.
0: I per tant, entenc que demà, avui, des de les 11 s'està celebrant una manifestació unitària a València, no et sent cap molt de rebombori, així que entenc que avui no estàs.
1: No, avui.
0: Però entenc que demà de vesprada formareu part també l'Escola Oficial d'Idiomes en d'eixa manifestació que està prevista per a Xàtiva, no?
1: Sí, l'Escola d'Idiomes Xàtiva hem estat en totes les manifestacions, hem estat així, hem estat en Xàtiva, hem estat en València, vam estar en Picanya, vull dir, en totes les meves companyes, hem de dividir també, penseu també que nosaltres hem tingut moltes retallades, de manera que a nivell d'equip directiu ara estem a mínims, jo estic ara avui de matí aquí en serveis mínims i no estic en la manifestació doncs perquè algú ha de quedar al centre. Però no serà per ganes, a més que estem ara ja també de cara a final de curs, la setmana que ve comença certificació, estem a punt d'obrir el termini de matrícula, de manera que d'alguna manera la maquinària no es pot aturar, però el nostre suport i completament en recolzament total a la vaga indefinida que es du a terme en el sistema educatiu valencià, sí.
0: Mariola, ens veiem demà de vesprada a la manifestació. Una abraçada.
1: Ens veurem, Jordi. Seguirem segant cadenes, com deia la cançó de la bossa sorda. Moltíssimes gràcies per estar ahí. Adeu.

0: 32 minuts i després de conèixer, com tots els dies, l'actualitat d'aquest sector, aquest sistema educatiu valencià, anem a parlar d'altres temes que ens afecten a casa nostra. Ho va avançar Radio Xàtiva, ho va avançar la cadena SER el passat dilluns. La Diputació ha destinat, afortunadament, bastants milers d'euros per actuacions de prevenció de catàstrofes naturals. Hi ha molts municipis de les nostres comarques que n'han estat, doncs això, subvencionats en este aspecte. Un d'ells, doncs per descomptat, Xàtiva, 123.000 euros per actuacions de prevenció de catàstrofes naturals. Susana Gomar, regidora, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi, bon dia a tothom.
0: Andrés García, tècnic, hola. Com esteu?
2: Molt bé, ben trobats.
0: Gràcies per vindre. Ja sabeu que a mi aquestes coses m'agraden, així que...
1: Sí, eres home del bosc.
0: Soc home de bosc i de muntanya i d'emergències, així que anem a explicar-li a la gent, Susana, si vols comencem pel principi, pel més bàsic, què són aquestes subvencions, en què van a destinar-se, després ho parlem, no? Però com les rebeu i què són, en definitiva?
1: Pues són subvencions que presenta la Diputació per a la prevenció, com hem dit i hem recalcat, per a la prevenció dels incendis forestals. I són que nosaltres, després de tota la feina que fem, que desenvolupem en el que és l'Ajuntament, hem vist ahir una... per previndre, no?, el que és el torn de la cova negra i tot això. Després ja com heu dit, les desenvoluparem, però... que hem vist un potencial ahir que puguem nosaltres optar a elles. Per què? Per tot el treball que s'està fent en la Cova Negra. Malauradament, com vaig dir ahir, els canvis climàtics que estem patint se veu, se nota avui, 29 graus, acabes de dir, que estem a les afores de la ciutat.
0: 29,8,
1: per ser exactes. I encara estem a 1 de maig, o sigui, quasi 30 graus. Encara no estem a 1 de juny.
0: A 1 de juny, sí.
1: Imagina't el canvi climàtic, el que du, són sequeres, són... L'any passat ja van tindre dos o tres conats d'incendi, el que són el Belluset i tot això, i tinguem que fer front a ello. Com? Des de lo que és la ciutat podem posar certs mitjans econòmics, però la Diputació ens brinda unes subvencions que veiem viable el poder accedir a elles, i per això.
0: I què és el que va fer-se? Andrés, anem a anar desgranant poquet a poquet.
2: Bueno, bé, com bé ha dit la regidora, és unes subvencions que venen a actualitzar el pla d'emergència arrel de lo de la Dana. Les institucions han posat un pedaleig més, no? I clar, és per actualitzar el Pla Municipal d'Emergència Territorial, que engloba diversos plans, entre ells el Pla Local de Prevenció d'Incendis, el Pla Local d'Inundació, el Pla Local de Riscos Sísmics, i actualment el tenim en vigor, perquè està en vigor, però sí que és de veres que aquests plans, són uns plans que han d'estar vius, perquè sobretot després d'un canvi de govern o després de X temps, n'hi ha que actualitzar pues les persones responsables, els números de telèfon, on estan les persones vulnerables, el llistat de persones vulnerables, tot això s'ha d'actualitzar. Arrel d'aquestes subvencions anem a posar en marxa tota aquesta actualització. Un bloc és de 18.000 i pico euros, que és l'actualització del pla d'emergència. Després n'hi ha un altre bloc que també veiem que era molt important, perquè clar, si tinguem plans però no fem simulacres i no li diguem a la gent com té que actuar, perquè això és la pedagogia, n'hi ha que saber, n'hi ha que fer entrenaments per a quan passi alguna cosa. Això els japonesos són uns cracs en això.
0: Sí. I
2: ho tenen tot superben estudiat. Aleshores, veiem que això faltava, era una pota de la taula que faltava, i ahir també hem aconseguit 18.000 euros per a fer aquests cursos, aquesta formació.
0: Aquesta formació, aquests cursos, únicament a treballadors o voluntaris de Protecció Civil o també a tot el
2: món? A tot el món. La idea és fer per grups, grups més... on estiguen més en perill, com si diguem. Per exemple, el nucli històric és un lloc que, si n'hi haguera un risc sísmic, perquè les construccions tenen més anys, i perquè les carrers són més estrets, i perquè una sèrie d'evacuacions. Entonces, ahir crec que n'hi ha que fer més llavor, en Biscard, ja que fem més llavor, o sigui, se va actuar en l'associació de veïns, a partir d'ara pues, mos posarem en contacte en les associacions de veïns, i el que se vol fer és això, cursos teledirigits i específics a cert punt de població, que si passarà algo tenen que saber el que han de fer.
0: Cursos que va crear l'Ajuntament o que venen ja creats i el que fan és...
2: No, se tindrà que externalitzar una empresa especialitzada. Vale. Això tot el món no ho fa.
0: Claro, claro, per això t'ho dic.
2: Clar, estos cursos també impliquen que n'hi hagi una formació en policia, en responsables... És un, vull dir, tenen que estar tots implicats.
0: Susana, més coses.
1: Més cosetes, a veure, s'han fet les pistes forestals, és que això ve també donat per una sèrie d'actuacions que s'han vingut fent des de la regidoria de Medi Ambient per a evitar totes aquestes coses. A banda de la formació, tinguem el que són, el que vulguem fer, que serà el gros, on posarem un poc més de diners o econòmic, o dotarem econòmicament, que seran uns nous hidrants contra incendis al polígons i a la Ronda Nord. O sigui, que serà la primera fase serà fer la conducció d'aigua per als hidrants, per a què? Perquè no sols és Biscard el que també necessita, sinó tenim la Serra Bernissa, que també la tinguem ahí un poquet, però la tenim que cuidar, la Costa del Castell. Tenim que cuidar també aquests espais que potser en un moment donat un incendi, una xicoteta xispa també pot prendre. Entonces, hem decidit fer ahí en lo que és la
2: ronda. En les bases de la convocatòria demanava que podrien posar-se hidrants, però tenia que ser en zona urbana, nucli urbà, i una part destinada a una part industrial, vale. Zona industrial. Aleshores, vam fer un anàlisi i vam veure que el més important és protegir el que és la zona de la bola, que està en zona interfaz urbano-forestal. Aleshores, ahí se va fer un desplegament de hidrants per a poder traure aigua.
0: Expliquem als oients el que són els hidrants.
2: Els hidrants són... Bueno, en les pel·lícules americanes és molt, no? Quan fa calor que explot, ho obrin i se banyen en ells i tal. Això és simplement un lloc on, en cas d'incendi, els bombers tenen accés i poden clavar allí la bomba per carregar la bomba, o poden directament traure aigua. I això complís una sèrie de normatives, té que haver un caudal, una potència i tal. Això és el que se vol posar ahí, i després en una zona industrial, per si acas n'hi haguera un risc d'incendi, no sé, pues en que no passa res, però jo què sé, se pega foc Mercadona, per exemple.
0: Sí.
2: Pues, també van valorar posar per aquesta zona de les Pereres una sèrie de hidrants. I en això completaríem, que és el pack més gran, que són 77.000 euros, i després també ens obliga, en les bases, n'hi havia una zona, que va ser una zona d'esbarxó, de sombra, de refugi climàtic, que és l'altra zona.
0: Que és Susana que està dient. Sí. Jo ho conté.
2: És que a ella li agrada això.
0: Susana,
1: és que és un espai que hem descobert on la gent podrà anar. És una zona d'esbarjo que anem a fer-la verda i una zona de per a que revertir també el que són les onades de calor. Entonces tens que fer llocs on hi hagi molt de verd i molt d'arbre, baixar la temperatura per almenys 2 graus. I és en la zona de Villa Maria, que l'any passat la van gastar de pàrquing dissuasori i ara anem a acabar-la de adequar. I ara tinguem ahí uns elements posats, no, Andrés? De lo que són l'esbarjo per als xiquets. I després farem una altra zona, una altra pastilla, que diu Andrés, que jo, el seu vocabulari, he après molt en el seu vocabulari, una altra pastilla on farem tot d'arbres i de taules de pícnic. Serà que ahir baixarà molt la calor. I entonces utilitzarem una dotació econòmica d'esta subvenció, la utilitzarem per a refrescar aquest espai, no? Que jo sé que al voltant nostre, en moltes poblacions xicotetes, tenen aquesta zona d'esbarjo, en taules de pícnic, que la gent el gasta molt per a fer aniversaris o per a aixir a passejar. I això, jo crec que és un projecte molt, molt xulo. I això és el que acabarem
2: de rematar. Estem fent-ho a poc a poc. És una zona que estava degradada, portava més de 25 anys degradada, i estem, des de farà un any i pico, estem tornant-la a posar en valor. S'ha desbrossat, s'ha passat maquinària, es va utilitzar una zona per aparcar els cotxes en fira, que volem que la part de davant continuï utilitzant-se per això, però clar, al final, per a que no se degrade, n'hi ha que donar-li ús. I un dels usos que veiem que, com ha dit la regidora, no està en Xàtiva, és una, són els d'esbarxo per a poder anar les famílies i passar la vespre o passar el dia allí. I això és el que estem en ell, estem fent el possible perquè es porti a...
0: Per tant, això, més de 123.000 euros es destinen pràcticament a aquestes tres accions que heu contat, a la zona d'esbarjo, als hidrants per a incendis forestals i després també a una formació concreta que jo crec sincerament, humilment, que això és la més important de totes, de saber com actuar i que... Com bé deia Andrés abans, especialistes compten els veïns i les veïnes de la nostra ciutat, bé siga de la ciutat, bé siga de les urbanitzacions, disseminats, etc, etc, com han d'actuar front a emergències. I sabeu que soc molt crític, però esta vegada no. O sigui,
1: gràcies.
0: Bravo, bravo, perquè sí, sobretot això de la formació és molt, molt, molt important, tenint en compte per l'estiu que ens espera.
2: Jo crec que sí, és molt, molt important. És el que més important, perquè se té que entrenar la gent per a quan passi alguna cosa, saber què fer.
0: Perquè van a passar coses,
2: sí,
0: O sigui, no podem pensar que a nosaltres no ens va passar.
2: No, de fet, estan passant.
1: De fet, ja, conforme t'he dit al principi, ja vam tindre l'any passat dos conats d'incendi greus i que afecten a zones verdes de la ciutat i tenien que actuar sí o sí. De fet, estem actuant des que estem en l'Ajuntament, ahir posant totes les nostres esforços per a que tot això vagi avant. Ara veure com ho fem i com gestionem aquests diners, però tot està ja calculat mil·limètricament per a que no ens sobre ni un duro i que directament vaig a lo que tinga que anar.
0: I ara vaig a preguntar-vos el tema de les dates, que també són importants. Imagina que la zona d'esbarjo no es pot fer d'avui per a demà, que la formació també portarà i requerirà el seu temps, però els hidrants estaran per a aquesta temporada?
2: Tenim per a justificar-ho fins a març del 2027.
0: Vale, però els hidrants estaran per a aquesta temporada o no arribem?
1: No
2: crec que arribi, perquè això és un contracte major i això requereix una sèrie de passos administratius i que no són fàcils. No són gens fàcils. Jo també des d'ací volia donar l'enhorabona a tot el treball fet pel Departament de Medi Ambient. Vull dir, així se parla moltes vegades, jo he sentit així entrevistes de que se perden subvencions, de que si no funciona, si no saben gestionar, si... Jo només vaig dir una cosa, el Departament de Medi Ambient porta 1.014.647 euros en subvencions. 1.014.647 euros tramitats en subvencions, dels quals...
1: I gestionades.
2: Itinerari de vianants al centre comercial, 12.000. 42 passos elevats, 400.000 i pico. Radars, 18.000. Ampliació de Borare, González Vera, Immaculada, 48.000. Pista forestal de la Senta Falaguera per a facilitar l'accés de bomber, 15.000. Prevenció d'incendis del Mistero, Tallafoc, Cova Negra, Pla d'Autoprotecció de Bisquert, 46.000. Millores en espais naturals de la Cova Negra, més de 80.000 euros. Ferramentes per a manteniment de neteja forestal, que ja vindrem i te farem una presentació, més de 10.000 euros. Vectors de mosquit tigre, més de 6.000 euros. Controls de porcs senglars, més de 5.000 euros. Actualització de plans municipals d'emergència. Bueno, això és el que hem comentat. Vull dir, més d'un milió d'euros en un departament que està com està i al final fem tot allò possible i lo impossible per traure tot avant. Jo crec que quan se parla se té que tindre un poc de respecte per als treballadors i les treballadores de l'Ajuntament de Xàtiva i des d'ací es dona l'enhorabona.
0: Però això no va per nosaltres com a periodistes.
2: No,
0: va per les persones que passen per aquests minuts. No, simplement aclarir-ho.
2: Molta gent, els radioients, molta gent escolta coses i després l'Ajuntament no fa res, no sé què. No, se fa molta feina. I això és tramitar-ho, portar-ho avant... I només això és de medi ambient, que ara estem, per exemple, en les colònies felines tramitant la subvenció també per tercer any.
0: I que continuen sent... Com tots els anys,
2: perquè per clar, està congelat el govern.
0: Bueno.
1: El que volia posar per lo que volia dir un poquet és que aquestes són subvencions de la Diputació. Les 123.000 euros, tot el que estem fent és de la Diputació. De GBA, en què estem esperant? Alguna línia?
0: Generalitat.
1: de GBA, o sea, sí, de la Conselleria de Medi Ambient, en què estem esperant alguna línia, ja que es diuen, no feu subvenció, és que tampoc presenteu línies de subvencions per a poder optar a fer totes aquestes coses. Entonces, és un crit, no? És un crit de dir, ojito.
0: Acabem. Gràcies per vindre a contar-nos aquestes accions, aquestes actuacions per a la prevenció de catàstrofes naturals. Gràcies, Andrés, que vagi bé. I la última pregunta per a la regidora, que no té a veure amb això, però sé que va eixir esta setmana la notícia, sé que vas respondre breument, però ara tens més temps per a respondre. Abba Saha va comentar la setmana passada, va treure una nota de premsa en la que criticava, amb raó, en alguns casos, la falta d'involucració, per dir-ho d'alguna manera, per part de les institucions, tant autonòmiques com sobretot també municipals, en el tema dels consells agraris municipals. La situació a Xàtiva, el Consell Agrari Municipal es reuneix habitualment, no ho fa, es prenen mesures. Situa una miqueta l'oient, perquè l'altre dia va contar la notícia i que ve Susana que puga contar la seua.
1: A veure, el Consell Municipal Agrari se reunís, no a lo millor tot el que se deguera, però se reunís.
2: Cada
1: no
2: podem dir mesos,
1: sí, o sea, a lo millor, i n'hi ha situacions i s'abarguen camins, s'abarguen la protecció, s'abarca molts temes que és el que vol lo que és els agricultors, el que ens traslladen. I venen els regidors també sí, implicats, com és Nacho, com és... I contestem a totes les seues preguntes. De fet, l'últim, me'n recordo jo, que va vindre el cap del Seprona.
2: Va vindre el cap del Seprona,
1: el cap de
2: l'equip Roca, que se'ls van presentar a tots.
1: I el cap de la Guàrdia Civil també. O sigui, van vindre les dues persones que van poder... No sé, des de les institucions se fa el Consell,
2: van parlar amb ells i es van donar unes pautes per als robatoris, com tenien que actuar, què tenien que fer, que tenien que marcar les màquines, que tota una sèrie de pautes.
1: Des de l'Ajuntament tenen totes les línies obertes i fem el Consell Agrari conforme ells diuen i conforme ells ens requereixen, a banda les que nosaltres formalitzem, o sigui, les reunions que nosaltres formalitzem. Si n'hi ha algun problema més, és fer-me-ho arribar i personalment, i jo en seguida...
0: Pues dones i baix, el mateix edifici, baixar les escales sí. I ja està. Susana Gomar, Andrés García, gràcies per vindre.
2: Gràcies a tu, i des d'ací, molta força a tots els mestres i les mestres, i ànim.

0: parlem avui, Carla?
1: Pues bueno, avui parlem d'una cosa que està molt present en les nostres vides. És segur que heu anat a supermercats, conegueu a gent que és celíaca.
0: Sí.
1: I és de veres que han hagut avanços, han hagut coses. Comencem esta pestanya de secció parlant de la celiaquia. Bueno, ens hem desplaçat fins a un restaurant de Xètiva que pràcticament tota la carta és apta per a persones celíaques. Parlem també sobre com ha canviat la restauració aquests últims anys, les dificultats del dia a dia i també dels avanços científics que poden ajudar en el futur. Avui no posem el focus en la quantitat de gent que li afecta el gluten, sinó a la quantitat d'avanços que està desenvolupant-se.
0: Vale, que guai.
1: Mònica Martínez és la propietària del restaurant Caramull, que està en Xètiva, i ens explica com naix este restaurant per a celíacs.
2: Realment és un restaurant que és tot apte per a celíacs, no és adaptat. La nostra carta és tota apta. Farà uns 15 anys van diagnosticar a una de les meves filles de celiaquia i arrel de fer proves, pues, a mi sí, la segon és celíaca i diabètica i bueno, familiars van a començar a fer-se analítiques i vam a començar a eixir celíacos en les dos parts de la família. Pues nosaltres hem optat per buscar apartament, ens portem el menjar o el cuinem allí i si tenim la sort de que en la província on anem trobem un lloc avalat per alguna associació que és sense gluten, pues mos peguem el festín.
0: Clar, això parla, Carla, entenc, de, per exemple, quan se'n van de vacances.
1: No? Exactament.
0: Val, anem a, si et sembla, anem a definir. Primer que res, què és la celiaquia?
1: Bueno, la celiaquia és una malaltia autoimmune crònica en el que el cos reacciona de manera normal al gluten, que fins ahí està clar, però bueno, hi ha variants, perquè, per exemple, pot ser asimptomàtic i no saber-ho. Una forma d'identificar-ho, com bé li passa també a les filles de Mònica, que ella va obrir el restaurant perquè les seues filles, bueno, bé de tota la família, són celíacs. Quan eres bebè, quan eres xicotet, per exemple, fixant-se en el retard del creixement, si és molt, molt xicotet, si li falta aliment... símptomes són clars. Si sí que tens símptomes, són inflor, dolor de panxa, cansament constant, pèrdua...
0: Un flor de panxa, vols dir?
1: Sí,
0: d'estómac.
1: És a dir, inflor, sí.
0: Vale.
1: Pèrdua de pes sense motiu, dolor articular, formigueig en mans o peus. Això no significa que si tens dolor de panxa...
0: Clar,
1: perquè és de veres que avui hi ha moltes intoleràncies i no es pensis que siga celiaquia, per això... Com es diagnostica?
0: Però ens pot posar una miqueta alerta, no?
1: Sí, exactament. Vale. Si és de veres que es pot diagnosticar amb una analítica de sang per buscar anticossos, si és negativa, doncs no passa res, pot ser una intolerància, pot ser qualsevol cosa. Si és positiva, s'ha de fer una biòpsia intestinal. I, bueno, Mònica també ens comenta com ho viuen ells i com funciona la contaminació creuada.
0: Contaminació creuada.
2: En una intolerància, per exemple, a la lactosa, que això sí que és una intolerància, te trobes mal 2-3 dies, però no té conseqüències més greus, que també te trobes molt mal, perquè així també som intolerants a la lactosa i estàs 3 dies molt mal, però lo mal de la celiaquia és això, és que pot derivar en malalties molt greus. Realment és no contaminar, vull dir, tu pots fer a part, però si no tens compte de que se pot contaminar en xicotetes coses, com per exemple la mateixa sal que se gasta en la cuina o...
0: Sério?
2: O el mateix drap que has torcat una taula. Realment, el que ens fa mal a celíacs és la contaminació.
0: Vale. Carla.
1: A més, jo vull añadir ahí un dato que em va donar Mònica fora de micro. La contaminació creuada és superperillosa. No són conscients de quan vas a un restaurant i demanes gluten i no tenen... perquè ella mateixa m'ho va dir que en molts llocs diuen que sí, però realment no, i pots afectar molt a una persona. De fet, mos va contar...
0: Això és il·legal. Però
1: això és il·legal. De fet, mos va dir que va despedir a una treballadora que tenia, que de fet era familiar, per fer el pa en gluten en el mateix lloc que sense gluten. És que tindries que netejar-ho tot. Tot és tot, el banc, el gabinet, el tocamans, les mans, la persona, el puesto, tot. És superperillós.
0: Com és? Com és treballar dins de la cuina? Com va ser, tu que vas anar allí?
1: Allí ho tenen tot molt, molt ben preparat, tenen productes de neteja per absolutament tot. També és de veres que allí ofereixen productes en gluten i sense gluten. Per exemple, el pa el treballen ells, que ens conta Mònica com ho fan.
2: Nosaltres ens elaborem els nostres productes. La gent ens diu que estan molt més bons, inclús les empanadilles les enduixen y les Madeleine Chen, que no son celíacs y no saben ni siquiera que son sense gluten, y se les menchen con si fueren sense, o sea, con si fueren en gluten, sí, porque no saben que son sense gluten. Entonces creo que han conseguido la mezcla de farines que fa que el producto estiga muy bo. Es que tenemos una carta muy amplia, porque ens pasa que cuando anem per ahí no troben lo que pueden menchar es de mes. Entonces nosotros, si por ejemplo es Torrendos de Soria, estan ficats en esta carta perquè vam anar a Soria i no vam poder minxar en ningun lloc torrenos de Soria sense gluten. Obra. Entonces, nosaltres el van dur. Postres n'hi han, jo què sé, mogolló. Tres tartes, flans, creps, gofres, hem introduït ara el tiramisú, tartes que fem per a cumpleaños, per a la gent que ens les encomana, fem hamburgueses, fem bocadillos, es dixousos, fem pizzas sense gluten. Lo sorprendente es que vienen más no celíacos que no saben que es sense gluten. Este más sí gracias a todos ellos, no me es a celíacs, sino también es que no son celíacs.
0: ¿Cuán obri? ¿Y aún está también?
1: Ella va obrir fins a la 1:30, obrir de matí, crec que obrir a partir de les 9:30, fins a la 1:30 ella ens va contar que l'horari és a causa de que treballa molt durant... Són productes que costen molt de fer, són moltes hores. Per exemple, esta setmana tenia un aniversari el cap de setmana. Òbviament, la gent que no pot menjar gluten, pues, compta en ella per fer productes per a cumpleaños, aniversaris, el que siga. Entonces li dedica tota la vesprà. A més que té ajuda també de seus fills, però realment està ella. També ens va comentar que sols contrata gent que o tinga familiars celíacs o que siga celíac. Perquè si no ho entens de deberes no pots comprendre el risc que suposa per a una persona. És que podries ferir-la d'una forma molt greu. Llavors, si no entens el 100% del que estàs passant, no podries treballar allí ni tindre aquest tracte.
0: Jo crec que la consciència poquet a poquet la tenim tots i més este tipus de seccions, per exemple, també que fan veure el que és, però la investigació científica com va? Continua avançant, Carla?
1: Sí, actualment l'únic tractament clínicament validat per la celiaquia continua sent una dieta estricta sense gluten durant tota la vida i apostar per restaurants que per cert estan al carrer La Reina, que no ho he dit.
0: Sí.
1: Però diferents equips científics han estat treballant en tractaments complementaris per reduir aquests efectes ingestes accidentals. Ho haureu vist de segur en les xarxes socials dels mitjans de comunicació, perquè un dels avanços més destacats és la celiacasa.
0: Celiacasa?
1: Sí. És una molècula que recombinant desenvolupada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat de Barcelona. És un enzima que està inspirat en una planta carnívora capaç de funcionar perfectament en l'ambient àcid de l'estómac. Té un pH de 2 i aconseguís destruir el conegut pèptid 33-mero, que no sé si ho he dit bé, espero que sí, i perdó a la gent que sàpia d'això. Està considerada la fracció més tòxica del gluten i resistent de la digestió humana, que és el que fa que no toleres el gluten, és a dir, el trigo. I, bueno, els investigadors expliquen que en esta molècula podria ajudar a neutralitzar aquestes petites traces accidentals de gluten, perquè moltes vegades compres productes i posa podria contenir traces de gluten.
0: Sí.
1: Bueno, encara insisteixen en que no substituïs aquesta dieta sense gluten, el millor és continuar seguint-la, però seria un tractament complementari.
0: Mònica Martínez, des de Caramull.
2: Nosaltres portem això, vora 15 anys, i s'ha avançat molt, la veritat, és que s'ha avançat molt. Els productes són més econòmics, encara que són molt cars, perquè nosaltres, per exemple, la mescla de farines que jo faig de cost, a mi me costa quasi 6 euros. L'hora d'investigar és com una ajuda per si te contamines, estaria molt bé que fos cert, vull dir, perquè la dieta del celíac té que ser de per vida sense gluten, però si per una xicoteta contaminació tot el treball que tu fas durant tota la teua vida se'n va rere, perquè el problema de la contaminació és que se maten vellositats intestinals i tarda molt en recuperar-se. Si creus que ells s'informen encara que te diguen sí, és un poc de contaminació, que un poc de contaminació és, ja no és sin gluten, vull dir, això ja no val per a un celíac. Si n'hi haguera un tractament que fera que fora menys el dany, pues, ojalà, i m'encantaria, la veritat, seria un avanç supergran, perquè pues, Jo crec que celíacs estem esperant, algo així. Que se trobe una cura, m'encantaria, però mentrestant m'encantaria que la gent fora realment conscient de lo que és esta malaltia. El dany pot ser molt gran. N'hi ha celíacs que són asimptomàtics. La meva filla, la segona, és asimptomàtica. És celíaca des de naixement i no ho van saber fins que van diagnosticar a l'altre. Vull dir, va estar 7 anys sense saber que era celíaca. Arrel d'això, per el temps, va debutar en diabetes. Entonces, vull dir, no és... M'agradaria que la gent se ho agarrara en serio la malaltia.
0: Doncs jo crec que este tipus de seccions, Carla Benavent, ajuden a donar-li visibilitat i també, doncs això, anar a este tipus de restaurants, tot i que no sigui celíac, és una opció, eh? És una opció
1: fet,
0: també per
1: jo,
0: a...
1: Jo he parlat en gent que ha anat allí i no es nota que no porto gluten. Bueno, o sea, és curiós diem, perquè treballen tant en la massa, en totes les mescles de farines, com dia ella, que no es nota. O sea, pues recomanem anar.
0: Vale. Gràcies, Carla Benavent.
1: A tu. Adéu.

Escolten a Kela. Kela és una cantautora valenciana de Pego, concretament de la Marina, en esta cançó que es diu Les possibilitats.

0: que no sé si podem dir, ara ens ho dirà la directora, que pot ser la banda sonora d'un curt del que avui anem a parlar, que té marca costera. No vaig a dir marca Xàtiva ni marca Canals, per a que no s'enfaden ni uns ni altres. Vaig a dir que té marca costera. Es diu Els llençols blancs, és el primer curtmetratge de la guionista, directora i sobretot amiga Alicia Arnau, que es passa per ací, per este hoy por hoy de Xàtiva i Comarques, en un dia molt especial. Alicia, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Bueno, gràcies per vindre, eh?
1: A tu, per convidar-me.
0: Quina il·lusió. Podem dir que és una miqueta la banda sonora del curtmetratge?
1: Sí, forma part. Està Kela amb esta cançó i després també tenim a una compositora, Àngela Gómez, que...
0: Al piano.
1: Sí, que va composar i va gravar l'altra part de la banda sonora del curt.
0: Bueno, no anem a contar que tu i jo vam coincidir en una universitat, que ens coneguem de fa molts anys, que sabem de la necessitat que tenies de fer això que has fet. No, anem a deixar-ho de banda, ¿vale? I anem a fer una entrevista de director de programa a directora de curtmetratge. Així que, Alicia Arnau, què són Els llençols blancs? Què és aquest curtmetratge? Que... Després parlarem d'una menció molt especial, que també és el motiu pel qual estàs així, per dir-ho d'alguna miqueta, per a posar en rellevància el curtmetratge. Però compta'ns en primer lloc les 5 W del periodisme. Què, com, quan, per què...
1: Bueno, Els llençols blancs per a mi ha sigut un viatge emocional molt gran. Va néixer fa uns quants anys en pandèmia, no? En època Covid, que estàs a casa, et quedes sense feina i dius vaig a intentar escriure, no? I naix d'inspiracions quan llitges certes històries, no? Jo vaig llegir una història que me va marcar molt i després de tot el recorregut que tens, pues jo en este cas en cinema, en audiovisual, en gènere, no? També que ara ens plantegem moltes coses respecte a la visió de gènere, de feminisme, que abans no, no? I fent un exercici d'imaginació, no? Per dir-ho d'alguna manera, vaig pensar en les meues iaies, que ja no estan, i inspirant-me una miqueta en tot això, tenint temps per a escriure i per a fer tot aquest viatge emocional, em vaig llançar i vaig escriure la primera versió en pandèmia i anar treballant-la després, i ara, pues mira, ja tinc el curtmetratge fet.
0: He tardat 5 anys en això eixir, i això sí que ho podem dir, i amb moltes dificultats, Alicia.
1: Sí, bueno, al final jo soc muntadora, és el primer projecte que escric, el primer projecte que dirigisc, i bueno, el cinema ja sabem que és una miqueta difícil també, no? El trobar la financiació, trobar una productora que vulga apostar per esta història, bueno, és una miqueta difícil, elitista... i a més també molt central, no? Jo no estic a València capital.
0: No estàs a Madrid.
1: No estic a Madrid i clar, descentralitzar un poquet això pues, a vegades costa també, no? Però és una alegria que arriben aquestes històries. N'hi ha molta gent que aconseguís fer històries fora de la capital.
0: Afortunadament, i nosaltres contar-les. Així, a mode de sinopsi, quina història es conta en els llençols blancs?
1: Bueno, Els llençols blancs conten la història d'una visita de qualsevol de nosaltres que podria ser, no? Eixa Sofia en el curtmetratge, un adolescent que busca saber la veritat, no? La vida real, no? A sentar-se a parlar, però a parlar de deberes, a escoltar de forma activa a sa abuela, no? Quina vida té, quina vida ha tingut, qui ha sigut, les seues renúncies, els seus desitjos, les seues decisions, no? I el curtmetratge enfoca tota aquesta part de la visita que li fa per a intentar descobrir-la i per a intentar, sobretot, fer-la humana, perquè tots tenim en la nostra ment a les nostres iaies molt idealitzades.
0: Sí, sí.
1: I, de fet, amb qui parles, tot el que contem de les iaies és el mateix, és com si hi haguera una única iaia per a tots i totes nosaltres, no? Aleshores, el que s'intenta en este curtmetratge és, a través de la figura de la neta i de la iaia, indagar un poquetet més en la seva vida i baixar aquesta figura idealitzada per a tindre-la com a humana. la protagonista adolescent va buscant a sa abuela humana, la real. Mm. I clar, quan perfila té davant, no sap com reaccionar.
0: Yeah.
1: Que jo pense que això podria passar-nos a tots, no?
0: És que jo crec que molts de nosaltres, jo el primer, no ens atreviríem a fer certes preguntes.
1: Clar. Jo crec que el guai del curtmetratge és això, no? Que siga qui el veja, pot sentir-se una miqueta remogut per això, perquè a més sabem les nostres iaies, o pensem, no? Perquè sabem, no sé si ho sabem, però sempre pensem que han tingut moltes renúncies, però exactament no sabem quines. I aleshores afrontar-se a una conversació així amb elles, jo crec que no serà tot tan fàcil com igual nosaltres pensem. I és el que li passa a Sofia en el curt.
0: Sofia, que per això sempre va amb una càmera.
1: Sofia va amb una càmera, sí.
0: Per què?
1: Això va ser un poc per posar-me un poc en la pell també, no? Este curt no és autobiogràfic, perquè jo no he pogut parlar amb les meues iaies del que ara m'agradaria.
0: T'hauria agradat?
1: Sí, jo crec que sí. De fet, el curt també naix un poquet d'això, no? De dir, a veure, jo ara mateixa, si les tinguera davant, què els preguntaria? I clar, els preguntaria moltes coses molt difícils de contestar, no? I aleshores, què passaria si me contaren alguna cosa que xocara amb la meva manera de ser? O amb la idea tan profunda, tan forta que tenia jo d'elles, no? Com reaccionaria? Sabria reaccionar? No sabria reaccionar. Aleshores, tot això se reflexiona un poquet en el curt.
0: I es grava a través de la càmera.
1: I es grava a través de la càmera de Sofia, que també és com que queda patenta i la veritat de sa abuela, encara que ella no s'atrevisca a mirar-la a la cara, no? En un moment determinat.
0: Bueno, és que no anem a contar quin és aquest moment determinat, perquè és un moment dificultós, fort, potent... Mm. Però sí que hi ha una escena que sí que puc contar i que trobo que no és spoiler, que, clar, Sofia va fent aquests vídeos en una càmera i se'ls passa a l'ordinador. Uh-huh. I ella va fent-se un arxiu. Uh-huh. I li costa molt decidir si en el moment en què té gravat això, envia aquest arxiu a la paperera de l'ordinador, del Mac, o no l'envia. Clar. I està nits ahí pegant-li voltes a la cosa, eh?
1: Clar, és que és la dificultat de... Tu busques una veritat, però no saps què vas a trobar-te. I aleshores, quan ho trobes, pues a lo millor no te ve molt de gust, no? O te posa tant entre l'espasa i la paret, no? Mm. En aquest moment jo crec que Sofia està com tan acorralada al que ella volia escoltar i al que de deberes escolta, o al que estava preparada per escoltar, que, clar, totes aquestes decisions d'ara que faig amb això no deuen ser gens fàcils.
0: També t'he de dir, la iaia és una iaia moderna.
1: Sí, la iaia és moderna, sí.
0: No és una iaia de fa 20 anys, és una iaia d'ara.
1: És una iaia empoderada.
0: A més, és una iaia jove.
1: Sí.
0: Perquè l'actriu, que són les dues meravelloses, ara després dius tu els noms i tot, però l'actriu, la iaia és jove, i és empoderada, i és feminista, i és...
1: Sí, ella ha viscut la seva història, ha tingut el seu aprenentatge i ha arribat a una edat en la que no vol seguir fent el que se suposa que ha de fer, no? I aleshores s'empodera i està vivint la seva vida. I bueno, és una iaia moderna, jo me vaig basar també un poc en la meva família tinc iaies modernes. Jo, ma abuela paterna, que és la que he coneguda, perquè a ma iaia materna no la vaig conèixer, però ma abuela a mi de vegades me deia algunes coses que jo deia, collons, abuela, no m'esperava això, no? I després tinc també una tia en França que la primera persona de la família que va fer una videotrucada va ser ella,
0: ja
1: des de París. Ens cridava a tots i no sabíem ni com fer, i era ella en 80 i pico d'anys la que cridava mitjançant el vídeo.
0: Es crea molt, molt de vincle en pantalla, en el curt, entre iaia i neta, i de fet la portada, podem dir, la foto una miqueta que il·lustra el curtmetratge, bueno, són elles dos que això també ho puc contar perquè no és spoiler, nadant en el riu, tirant-se l'aigua, fent-se l'esqueta, no? l'abuela, la neta, i diu que el riu és un lloc per a pensar. Se'n van allí les dos a pensar, a compartir uh-huh. temps. Com ha sigut crear ese vincle entre les actrius també? Perquè no deu ser fàcil.
1: Bueno, Maite i Paula és que són meravelloses les dos. M'ho van posar molt fàcil, tant en el rodatge com en els assajos. Jo els vaig explicar, clar, duc tant de temps pensant en aquesta història i escrivint-la. De fet, el guió ara té a Sofia, però en l'inici no era este guió, era només exclusivament la història de Carmen. Aleshores la tinc tan masticada, me la conec tant, que jo els vaig contar el que pensava que era necessari per a que entengueren a les dos protagonistes del curt, i és que va sorgir la màgia, vull dir, se'l van fer seu el personatge, i en quatre coses que es vaig dir en els assajos, després en el rodatge m'ho van posar molt fàcil.
0: Com i a on va ser el rodatge? Perquè jo crec que són paisatges molt valencians que a tots ens venen al cap, no?
1: Sí, bueno, tota la part que ocorre en interior, en la casa, és en Corbera. És en Corbera, en una villa d'allí, molt, molt bonica, i després tota la part del riu és en Pego. Volíem anar també una miqueta cap a la província d'Alacant,
0: no?
1: Sí, perquè sempre se fa així a València tot, i bueno, per eixir-nos en un poquet, tota la partissa natural vam anar allí.
0: I com va ser el rodatge? Perquè estàvem comentant off the record que va ser intens i curt de temps, no?
1: Sí, van ser 3 dies de rodatge. I la veritat és que jo tenia una miqueta de por perquè uns dies abans havia plogut. I aleshores jo pensava, mare meva, per favor, que no isca ploguent, perquè és que, clar, tenim escenes d'exterior, han d'entrar al riu, jo no vull que estiga tan gelat, però, bueno, va eixir el sol i la veritat és que molt bé.
0: I com vas viure tu aquests 3 dies?
1: Bueno, molt intensos. La veritat és que jo recordo que l'equip, quan paràvem per a dinar o per a pegar un mosset en algun moment determinat, me dient, però senta't i menja. Perquè jo és que no podia sentar-me i parar a menjar, no? Jo ja estava pensant en tota la part de darrere, en com havia eixit tot el que havíem gravat, no sé, estava com molt nerviosa, però també vaig eixir d'allí com en un nuvolet, eh?
0: És que, no sé, però imagina que no té res a veure treballar muntant vídeos com tu has fet en molts programes de la tele pública, en altres projectes, etcètera, etcètera, a escriure, a guionitzar, a plasmar, després a enregistrar, a gravar, a muntar, a talonar, a tot. Crec que perquè hauràs estat coneguent, hauràs estat en tot el procés,
1: sí,
0: tot el rato. Clar, és que ha sigut un viatge, això, molt fort.
1: Ha sigut un viatge molt fort. La veritat és que sí, i m'ha agradat moltíssim. I tinc ganes de repetir. De fet, ja estic ahí començant a escriure, però
0: sí.
1: Va ser un viatge molt... Bueno, ha sigut, i és, perquè ara continua, un viatge molt fort.
0: Clar, perquè ara l'oient estarà preguntant-se, bueno, i on puc veure jo els llençols blancs? I així ve la notícia. Jo vaig a llegir, vale? Tu mateixa. A Alicia Arnau Film, a Instagram, per si l'oient vol i deu seguir-te. Diu, muy feliz y un poco nerviosa de poder anunciar que Llençols Blancs, mi primer cortometraje como guionista y directora, ha sido seleccionado en sección oficial y tendrá su premier mundial en el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, el Human Fest, Festival Calificador, atención, Festival Calificador para los Premios Goya. Será el lunes 1 de junio a las 6 de la tarde en la sala SGAE de Valencia. Después habrá coloquio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, no només es la proyección, sino que es un festival clasificador per als Goya.
1: Sí.
0: Alicia.
1: Sí, sí, sí, estic molt contenta. I a més és, com dir-ho, és molt especial per a mi, perquè el guió del curtmetratge, no en la seva última versió, però sí quasi, ja va estar seleccionat en el laboratori d'este mateix festival en l'any 2024. Aleshores, tornar allí a estrenar-lo, sent un festival qualificador dels Goya, bueno, és que... Què t'ha de dir? Estic molt contenta.
0: I recordem als oients que és la primera producció audiovisual que fas teua.
1: Sí, és el meu primer curtmetratge, la primera vegada que sóc guionista i directora d'un projecte, sí.
0: Això ha costat molt arribar fins ací. No sabem el camí que ve, però fins ara estàs disfrutant-lo?
1: Sí, sí, de fet...
0: Malgrat tot, eh?
1: Sí, sí, sí, n'hi ha dificultats, n'hi ha coses que després, quan passa el temps, dius, així podria haver estat millor, així haver tingut que fer això, no? Però tot això són aprenentatges de cara a un pròxim projecte. I el viatge estava sent molt xulo. A mi m'ha agradat moltíssim escriure, m'ha agradat moltíssim pensar en construir personatges, en a veure què li falta a la història, a veure com puc girar, en que això me remogo a mi, després tota la part de la direcció, estar en tot el procés, m'ha encantat, o sigui, estic supercontenta, perquè és que ha sigut un viatge molt fort i espero que no siga l'últim.
0: Estic convençut que no ho serà. I estic convençut que continuarem parlant i continuarem contant els teus èxits. Alicia, hem d'anar acabant. Sí que abans vull que recordem als oients eixa premiere del pròxim 1 de juny. Uh-huh. És oberta al públic? La gent pot anar? Ha de reservar en algun lloc? No ho sé.
1: Sí, no, l'entrada és lliure. L'entrada és lliure, així és que és a les 6. No es projectarà només les Llençols Blancs, es projecten altres curtmetratges que també estan en concurs, i després sí que serà els Llençols Blancs, amb el col·loqui amb mi i amb la productora. I, bueno, jo estic encantada, espero que vagi a tot el món i que puguem parlar després una miqueta i reflexionar un poquet de tot allò que es veu en el curt.
0: Jo ho he dit a l'inici, no vull crear una polèmica familiar ni local ni municipal, però... Canals i Xàtiva, jo crec que també es mereixen la projecció del curtmetratge.
1: Sí, sí, sí, segur que arriba. El que passa és que, bueno, ja sabem que quan està en el recorregut de festivals és una miqueta complicat, però segur que sí que arriba.
0: Ho contarem. Alicia Arnau, directora, guionista, creadora dels Llençols Blancs, que poden els oients anar a la premiere el pròxim dilluns 1 de juny de vesprada a les GAE de València, que perquè l'oient ho sàpiga està molt proper de les Torres de Serrans, està
1: sí,
0: allà a mà dreta. Gràcies per vindre, disfruta molt d'aquest dia.
1: Moltes gràcies.
0: I a seguir fent.
1: Moltes gràcies,
0: gràcies
1: Jordi.
0: Gràcies, Alicia.
1: Gràcies.

0: Doncs amb l'arribada del bon temps, del bon oratge, del sol, de l'estiu, d'estos mesos, comencen a multiplicar-se ja els actes també relacionats amb els moros i cristians a les nostres comarques, especialment a l'interior de la costera, a la canal, també pobles de la Ribera Alta. En concret, ens anem ara al poble de Vallada. Segona trobada de moros, cristians i contrabandistes per al pròxim 30 de maig. Vallada viurà un dia de festa amb la música de banda, l'elegància, amb la vestimenta de les filaes i el sentiment de germanor entre totes les poblacions, faran un dia per al record i que de segur doncs deixa molt bon sabor de boca. Maria José Tortosa, alcaldessa de Vallada, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, Jordi, molt bona vesprada, pues encantada de saludar-te.
0: No t'ho he preguntat mai, ahir que en Vallada sou molt de moros i cristians, tu eres d'alguna comparsa, eres d'alguna fila?
1: No, casualment no,
0: vale,
1: no soc. No visc un poc la festa des de fora, però
0: de
1: evidentment
0: barrera,
1: és una festa que m'encanta, sí.
0: Bueno,
1: sí, però ja estem en molts puestos.
0: Sí, no fa falta estar en tots. Bueno, la trobada segona ja de moros i cristians i contrabandistes, que en este cas organitza la Manco de la Costera, vosaltres també, i la coordinadora de moros i cristians de Vallada. Què ens teniu preparat per a este cap de setmana?
1: Pues estem encantats perquè de veres que ha hagut moltíssima coordinació. Volem agrair a la Mancomunitat efectivament que hagi pensat en Vallada per a fer este segon encontre, també com no a la coordinadora, que de veres que tenen un despliegue de personal i està tot super organitzat per a quisca un dia absolutament redó, i per suposat nosaltres no podem fer altra cosa que col·laborar en tot allò que faça falta, en totes les infraestructures necessàries per a que el dia siga redó. Per tant, doncs, començarem sobre les 9:30, donant la benvinguda a tota la gent que vinga, fent els parlaments, després esmorzarem...
0: No pot faltar això.
1: Claro, això és precís, perquè a més és que mos tenen preparat, o sea, és que s'ho han currat molt, la coordinadora pues, ha preparat barres, bocates... I després ja anirem a fer la desfilada de totes les comparses, que de tots els pobles que venen a fer esta desfilada conjunta, i ja després se n'anirem a disfrutar ja de la paella, val? Bon, anem a les pistes, que estem preparant-les per a tapar-les, perquè com ja hem sentit, la meteorologia, vamos...
0: Farà sol i calor.
1: Efectivament, va fer molta calor precisament en l'espai que és un espai que hem habilitat, no? Que és on fem les festes, per altra banda del poble,
0: sí,
1: i de més,
0: sí, sí, sí.
1: Però no té ombres, per tant, yeah. Estem en ello, anem a garantir que estigui tapat, perquè el que vulguem és que tota la gent se ho passi bé, se ho disfrute i no tindrem ningun problema en la climatologia. I quan... disfrutarem després pues, ja de la festeta, xarangues, grups de música, tardeo en DJs, i bueno, pues, crec que pot ser un dia molt bonic.
0: Quantes filaes, quantes comparses, quants pobles van a participar d'esta trobada, Maria José?
1: Pues a veure, participarà La Font, participa Moixent, Vallada, participa Montesa, Xàtiva, Alcúdia, crec que també, el Genovés, Barxeta... no sé si me'n deixa algun, però...
0: Pràcticament tots els pobles de la costera.
1: Sí, sí, sí, i per suposat estan convidats tots els alcaldes també perquè allà on no es passen encara moros i cristians, crec que hi anirà també, sí. que vagin prenguent nota.
0: Sí, hi anirà també es fan, a més.
1: Sí, sí, també s'han fet
0: recentment. Molt bé. Doncs, Maria José, únicament queda que convides als i les oients a participar d'esta festa de la Creu i la

0: nostra, és ballada ja, anem ja per el 46 aniversari, eh?
1: Que forte.
0: Sí, sí, sí, pareix sí, que fora l'altra vida. No, no.
1: Doncs, alcaldessa de Vallada, Maria José Tortosa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una vegada més a l'Oi per Oi de Xàtiva i Comarques. Que disfruteu molt i que l'oratge, que almenys que no faça una excessiva calor de morir-se.
0: No, efectivament.
1: Que es puga suportar. Gràcies, Maria José.
0: Si no, agarrarem la manguera, farem alguna
1: això,
0: ruixeta,
1: ai,
0: no
1: segur.
0: Passa res.
1: No, però que els tratges no es banyen, per l'amor de Déu, que són molt no. bonics i costen molts diners.
0: No, però aniran enxilaves, eh? I més a l'hora de la,
1: sí, a l'hora de la paella,
0: paelleta i tot, ni pensar-ho, ja que posar ser fresqueig.
1: Alcaldessa,
0: molt bé, moltíssimes
1: gràcies.
0: Per suposat, esteu convidats, eh?
1: Allí
0: per suposat.
1: Gràcies.
0: Molt bé. Adéu. Un abraç, adéu.

Doncs amb Tabals i Saragüells amb aquesta marxa cristiana que de segur sona a eixa segona trobada de moros i cristians de la costera d'este cap de setmana, posem punt i final a este Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques del dimecres 27 de maig de 2026 a les 2:17. Actualitzem la informació amb Fèlix a hora 14, després 3 i 20 ser deportivos, ja saben, avui amb un important pes del futbol local i comarcal. I nosaltres, tu i jo, vostè i jo, ens tornem a escoltar esta vesprada a les 7 i 20 a la ventana de Xàtiva i Comarques. Gràcies per estar ahí. Que passi un bon dia.

0: Venga, vamos a conocer, bueno, hay quien lo recordará como jugador, hay quien tendrá referencias de él como entrenador, pero supongo que para la mayoría, Alex Redondo, pues tiene el nombre, pero tal vez nos falta conocerlo, falta que lo conozcan un poco mejor. La última semana ha sido convulsa en el Club Deportivo Olímpico, ya lo saben. Ya les dije que era inminente, era el nombre que salía en todas las quinielas, aunque se aparejaron otros, pero era la principal apuesta. Y anoche el club hizo oficial su incorporación. Ya les hemos leído el comunicado. Así que vamos a presentarlo. Vamos a saber más cosas de Alex Redondo y de su proyecto para el Club Deportivo Olímpico de la próxima temporada. Alex Redondo, entrenador del Olímpico. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Félix.
0: Benvingut.
1: Pues moltes gràcies, Félix.
0: A veure, compta'm, com ha sigut el procés de la teua incorporació?
1: Pues bueno, sí que és de veres que vaig finalitzar la meva experiència com a entrenador en l'olleria i, bueno, se van posar en contacte amb mi des de l'Olímpic i des del primer dia, evidentment, era una opció supervalorada i molt motivada per la meva part i ha anat evolucionant i fins que hem fet el tracte.
0: Em dius això i no sé si preguntar-te des de quan l'Olímpic va preguntar per tu o s'ha interessat per tu.
1: No, a veure, l'Olímpic sempre a mi s'ha respectat els plaços de l'antic entrenador. Evidentment, no s'ha parlat res serio durant aquesta última setmana, però bueno, sí que és de veres pues, que va haver un contacte de possibilitats i res més, ahir es va quedar fins que evidentment, tenien que acabar la temporada, l'Olímpic estava jugant-se molt i s'ha respectat els plaços i el cos tècnic anterior.
0: Bé, ha sigut molt dura la negociació, però les teves paraules entenc que com hi ha hagut interès per dues parts, no massa, però bé, t'ho pregunte. Ha sigut complicada la negociació amb la directiva de l'Olímpic?
1: No, la veritat que no. La veritat que al final uno quan té molta voluntat de poder que se doni, pues, evidentment tots són facilitats, no n'hi ha problemes mai perquè uno té, ja te dic, la motivació i la il·lusió de poder estar. Entonces, en el que proposava l'Olímpic i en l'ambició que vaig jo i la il·lusió que tinc jo, les postures estaven molt pròximes i res, s'ha tancat molt pront i sense cap problema.
0: Molt bé, tens ja clar el teu cos tècnic?
1: Sí, a veure, al final falta alguna figura, però jo vaig acompanyar de Ricardo Tello, que és el preparador físic que ha vingut amb mi durant els últims anys i, bueno, en Ricardo i jo és 100% segur, evidentment, i després falta rematar alguna coseta, però, bueno, estem molt pròxim i i res, no n'hi haurà cap problema tampoc.
0: Bé, suposo que cal, sí, suposo que sí, que ja has treballat en l'Olímpic de la propera, en la propera temporada, encara que es va oficialitzar a nit la teua incorporació, perquè, per exemple, ho hem conegut, ahir vam conèixer que t'havies assignat ja pel Benigànim de la propera, de la propera temporada. Bé, com ho portes, lo de la confecció de la plantilla? Molts canvis per a la temporada vinent?
1: A veure, Tomàs, sí que és de veres que, ja t'he dit, com s'ha donat tot en aquesta última setmana passada, en el meu cas, el fitxatge per l'Olímpic, sí que és de veres que s'està treballant ja en la base de les renovacions, ja està molta part ja confirmada a nivell intern i, evidentment, pues, nosaltres no tot se fa públic, però se treballa a la sombra, no? Entonces, a nivell de renovacions, la gran part ja està contactada i a falta d'anunciar-la, però i a més ja s'està valorant mercat i veiem els perfils de futbolistes que creguem que ens poden millorar i en això estem. Ara toca això.
0: Sí, toca fer el treball que no es comunica, que es fa...
1: Correcte.
0: Que es fa ahí en esa gestió que fa el club i l'entrenador de la incorporació de jugadors o de renovacions. Per cert, tens el teu preparador físic, també tens jugadors...
1: Sí, a veure, Tomàs, el que t'he dit.
0: Tomàs és el meu company. Encara t'adrenem una miqueta en lo de Tomàs i Fèlix, però dona igual.
1: Sí. Ai, Tomàs, perdona, sí. Estic acostumat a parlar del teu companyer. En el teu companyer han sigut tant de temps parlant del teu companyer que ja... Però, bueno, Fèlix, sí, a veure... El que passa que, clar, fins que no estigui al 100%, a mi no m'agrada anunciar ni dir res. N'hi ha molta faena... com te dic, a la sombra, molta gestió, però bueno, estic il·lusionat perquè n'hi ha perfils de futbolistes que m'interessen molt i estan molt, molt propet a que se done i, bueno, evidentment pues, s'està treballant i en poc de temps pues, anirà més gent.
0: Anirem pas a pas. En principi, quan tens previst iniciar la pretemporada?
1: Pues, bueno, lo mateix, al final junt a Ricardo és on fem la planificació, però bueno, citarem, sí que és de veres que a mi m'agrada citar un dia abans a tota la plantilla per fer bueno, uns testos i una presentació per a ja iniciar lo que és la pretemporada, però a falta de que s'hagin confirmat la fecha de l'inici del primer partit de Lliga, però bueno, segurament a última setmana de juliol ja estarem actius.
0: Molt bé, molt bé. I has parlat d'il·lusió. I, no sé, és tornar a la Murta, eh? La Murta la coneixes, vas ser jugador, vas aconseguir un ascens. És especial, no suposa tornar a jugar, en aquest cas a entrenar al camp de la Murta.
1: Sí, Fèlix, jo conec el que és la Murta per a bé i per a mal, eh? És a dir, jo... Vaig, jo això que és un missatge que com a persona, ja no només en el futbol, me caracteritza. Al final, jo me manejo molt per il·lusió en tot el que faig, en ambició i sobretot amb molta humilitat. I bueno, sé que la Murta és un camp, una població que se mereix més de lo que està, però n'hi ha que ser conscients de la situació que porta arrastrant el club, que s'està treballant molt bé, que s'està... assumint coses anteriors, que s'està al dia, que competim en una lliga en la qual n'hi ha equips a nivell d'estructura i de pressupost pues, bueno, que poden ser superiors a tu, però bueno, jo el que t'he dit, molta ambició, molta il·lusió, creure en el missatge i espero que en la Murta puguem transmitir això a l'afició, que estigui orgullosa del seu equip i que cada volta la gent se pugui aproximar més al camp i veure's reflejat en el seu equip.
0: T'han ficat algun objectiu? Sí, sé que és molt complicat parlar de promocions, d'ascens, de totes aquestes coses, però en aquesta negociació t'han deixat caure algun objectiu esportiu per a la propera temporada?
1: A veure, arribar a l'Olímpic, saps que l'objectiu és estar i si no te'l poso, me'l poso jo. És a dir, jo vinc en això, el que t'he dit, en això objectiu, que és intentar que l'Olímpic faci aquesta promoció i mínim, i bueno, ja veure fins on ens dona, no? També n'hi ha que saber, n'hi ha que esperar a veure com se queda aquest grup sur a nivell d'equips, perquè n'hi ha molta incertidumbre en el tema d'equips que poden ser també potents. Sabem que està el cas de l'Atzeneta, que encara no se sap, l'Alzira no sabrem on caurà, més els equips que ja coneguem d'este any. Entonces, però bueno, ja te dic, sense ningú complejo i l'objectiu que vull jo segur que és el del club, segur que és el de l'afició i espero que n'hi hagi una unió en tot el que sigui en té perquè tot serà més fàcil.
0: Vinga, tanquem ja. Un missatge per a aficionats i socis. Socis i aficionats que potser escolten a l'Arredondo i diuen «Xe, l'any que ve em faré soci de l'Olímpic». Un missatge per a aficionats i socis del club.
1: Pues, que espere que acudisquen el màxim possible, que el que ha dit abans, humilitat és el que anem a ser, un equip que evidentment anem a donar-ho tot perquè l'aficionat se senta reflejat i que se senta orgullós del seu equip i que, aunque pensem que no, l'afició al final és importantíssima quan les coses són tan ajustades, és aquest oxigen que li falta a aquest futbolista i espere que acudisquen i res, i espere complir el que esperen de mi i vaig a treballar per a ello.
0: Entrenador Molara, i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Fèlix.
0: Que vagi tot molt bé, xerrem.
1: Vinga, tara.
2: He hecho números y un coche nuevo no me cuadra.
3: Pues ve a Forza Auto. Seminuevos con pocos kilómetros, garantía y un precio que sí cuadra. ¿Para qué pagar más por lo mismo?
2: Forza Auto. Seminuevos con pocos kilómetros y con garantía. Además, ahora comprando un vehículo y diciendo que eres oyente de Radio Sativa Cadena Ser, Forza Auto te regala 300 litros de combustible en cualquier gasolinera Repsol. Visítanos en Camino Cementerio 1 en Sativa o en forzauto.com.

0: Venga, vamos a hablar de voleibol. Tres eran tres los campeonatos de España que ha disputado el Club Voleibol Sátiva. Y en los tres se ha conseguido clasificarse para los cuartos de final, situados entre, generalizando, vale, los 10 mejores equipos de España. El último ha sido el cadete femenino. Bueno, la verdad es que ha sido impresionante. Impresionante cómo el equipo fue capaz de disputar un juego con más de 30 puntos por cada uno de los equipos. Es una de las anécdotas que nos deja, una de las cosas especiales que nos deja esa participación en el campeonato de España. Esta semana también, por cierto, hemos conocido, se lo voy a preguntar, esas ayudas de la Diputación por participación en competiciones nacionales amateurs. El Club Voleibol Sátiva ha sido el único beneficiario de nuestro ámbito. Vamos a empezar por lo estrictamente deportivo y luego hablamos, si está contento o no el presidente, en cuanto a esa aportación de la Diputación. Empezamos por ese campeonato de España, supongo. Quique Mateo, buena vesprada.
1: Hola, Félix, buena vesprada.
0: Molt content, ¿no?
1: Mira, estem molt contents perquè és el que tu acabes de dir. Enguany havia sigut una temporada extraordinària. Havien sigut capaços de aconseguir la classificació a tres campionats d'Espanya i una fase d'ascens de categoria sènior femenina, a banda de aconseguir pues, el títol de campionat autonòmic, a banda de dos subcampionats autonòmics en les categories juvenil i júnior. I bueno, la veritat és que estem molt contents i això pues, n'hi ha que posar-ho en valor perquè no tots els anys anem a aconseguir això. Sembla, moltes vegades, sembla que bueno, doncs se dona per fet, no?, de que anem a un campionat d'Espanya. Per un campionat d'Espanya n'hi ha que passar primer per una lliga, després n'hi ha que passar per una final autonòmica o només el primer o el segon classificat anirà al campionat d'Espanya. I després t'enfrontes als 32 millors equips d'Espanya. Sabeu que n'hi ha una fase de grups on hi ha 8 grups que de 4 equipos, que només els dos millors de cada grup passaran a aquests octaus de final. I a partir d'ahí ja sabem que no n'hi ha marge d'error, encara que sigui com un punt, no? És el que ha passat en el campionat d'Espanya que s'ha disputat la setmana passada en Almeria, on l'Ahora Voley Sátiva va complir, va tocar un grup complicat contra Rio Duero de Sòria, contra Esplugues de Barcelona, que per lo que hem vist ha sigut un dels millors equips del torneig, i contra el Sestao de Vizcaya. L'equip de Sátiva va aconseguir 2 victòries, això li va permetre passar als octaus de final. I bueno, pues són aquestes coses que passen en l'esport, no? T'enfrontes a un equip contra el Cártama de Màlaga, en un partit que dura més de 2 hores i 3 i 45 minuts, o sea, és una cosa increïble, on hi ha un set que portem el marcador 35-33. És un partit que va ser molt comentat allí en el campionat, i després se perd 13-15. És a dir, un puntet mos aparta pràcticament d'estar en les semifinals, no?, del campionat d'Espanya. Però bueno, l'equip se recupera anímicament d'aquesta derrota 2-3 contra el Màlaga. Van fer tot lo que van poder. Vam afrontar ja jugar dels puestos 9 al 16 contra l'Alcobendas de Madrid, que és un dels clàssics d'un dels millors clubs de la Comunitat de Madrid. Les de Sàtia van guanyar un altre partit complicadíssim. Si per dematí eren 2 hores i 45 minuts, per la vesprà van ser 2 hores i 30 minuts, no? Se va guanyar 2-3 al Covendas de Madrid, en marcador de nou d'infarto. Al dia següent ja se jugava pels puestos 9 al 12. Jo crec que vam jugar molt bé contra el subcampeón autonòmic de València, que és l'Elche. Les de Sàtia van guanyar amb moltíssima autoritat, anem a dir-ho així, no? Menys probablement el segon set. I bueno, estàvem ja situats entre el que es diu ara el top 10, jo preferís dir els 10 millors, no, d'Espanya. I ens vam enfrontar a l'altre equip que és l'Esplugues, que és l'altre equip que jo crec que estava cridat a anar a la semifinal o a la final, que va tenir també molt mala sort en la fase de classificació dels octaus de final. I bueno, pues al final, entre les 10 millors d'Espanya, un campió d'Espanya que ha sigut de molt de nivell, que ha guanyat el Sant Cugat, i que precisament el Càrtama de Màlaga, l'equip que contra el que van perdre per la mínima, ha sigut el subcampió d'Espanya. Jo crec que, vamos, n'hi ha que estar content, no, contentíssim.
0: Enhorabona. I descanso, no? Encara jo... jo visc molt a prop del pavelló, todavía veig tots els dies a molta gent amb la samarreta anar a entrenar. Encara no acaba, sí. No, el club.
1: No, ara vindrà el campus, alguna parella farà voleibol playa, el que són les competicions més grosses ja han acabat, portem pràcticament competint a nivell nacional, si deixem lo de la Lliga Nacional de Xiques i la Superliga de Xics, portem pràcticament des de final d'abril competint en campionat d'Espanya, no? I bueno, pues ara este mes ja tinguem ahí les inscripcions, perquè d'ací 15 dies i ja n'hi ha que inscriure els equips de masculí i femení de les altes categories nacionals, no? Que en les que juguem. I bueno, això és un no parar, però enguany jo crec que ha sigut un any extraordinari, ha sigut un any que esperem que fora bo, però no tan bo. I m'haurà faltat molt poquivo en els tres campionats d'Espanya per donar una altra campanada, eh?
0: Uh-huh. Bé, una campana seria que no repetiren l'inscripció dels dos equips. Te pregunto, suposa que sí, clar, seria una campana. L'any que ve comptarem de nou amb l'equip masculí en Superliga 2.
1: Sí, no, això ho tinguem claríssim. L'any que ve Xàtiva estarà en la segon màxima lliga d'Espanya en masculino i continuarà en la primera divisió nacional femenina, i a més en aspiracions de fer un bon paper i de consolidar el projecte de cantera que estem tractant de portar a terme, que és, sempre ho han dit, no? Lo més complicat és el treball de la cantera i després que aquests jugadores pues formen part dels primers equips, però bueno, estem ahí treballant molt, molt il·lusionats. De vegades veus que no tens l'ajuda econòmica que necessites, però bueno, estarem ahí.
0: Ara parlarem de l'ajuda econòmica. No sé, en futbol es parla molt de... Això és la categoria de l'equip, no es pot aspirar a més. Trobes a faltar la Superliga 2 femenina o la Primera Nacional és la categoria del club de Xàtiva?
1: A veure, el problema que tinguem és un problema estrictament econòmic. Nosaltres ens agradaria estar en la Superliga 2 femenina i anem a tractar d'aproximar-nos a aquesta Superliga 2 anant en un objectiu d'una fase d'ascens de la temporada que ve, no? Després el que passa és en els xics, jo crec que estem en una bona categoria perquè hem trobat l'equilibri entre la gent de casa i algun fitxatge que pugues fer per a fer un bon paper, i sí, la idea seria tindre's

0: més a més tinc molt mala memòria respecte a edicions anteriors. L'altre dia van comentar que en el BOP es publicava aquesta subvenció, no?, a clubs esportius per a participació en equips oficials d'àmbit nacional o internacional. El Club Voleibol Sàtiva, per aquesta participació en la Superliga 2 masculina, 10.800 euros aproximadament. És molt poc?
1: Pues,
0: més de ses, pues, més d'allò esperat? Menys d'allò esperat?
1: No, evidentment és molt menys de lo que esperàvem. Per què? Pues perquè és que Sàtiva té dos equips en l'elite, no uno. I en la Diputació hi ha una configuració que no acabem d'entendre, que és que dels dos equips només te puntuen un, el que està més alt, no? L'any passat estàvem al voltant de 15.500 euros, enguany s'ha baixat a 10.700, crec que ha sigut, però això ha sigut no perquè ens han donat menys a nosaltres, que a nosaltres ens han donat pues, l'equivalent en molts casos a altres clubs, inclús d'altres esports que estan en lligues superiors. És que l'any passat n'hi haven 63 clubs i enguany n'hi ha 83 clubs. Ixa és la qüestió. I els diners són els mateixos. Sí, és una pena perquè ja t'he dit que consolidar i representar a la ciutat, a la comarca, a la província, no, a nivell nacional, és una cosa pues molt important per a nosaltres, de molta categoria, però és que la qüestió econòmica és terrible, perquè és que els preus dels avions, les quotes federatives, és que tu no pots dir, no, és que enguany pues, baixa aquesta pressió, no, no, és que augmenta aquesta pressió, no? Bueno, estem contents perquè evidentment agraïm a la Diputació de València l'esforç que ha fet, però en el nostre cas esperem més perquè és que nosaltres tinguem dos equipos en l'elite.
0: Per això no entenia jo massa bé la convocatòria i si l'any passat teníem Lliga en Superliga 2 també, perquè són subvencions de l'any passat de 2025, no?
1: No, aquestes subvencions encara són atrasades. Ara ha eixit la subvenció de 2025, o sea, que d'ací a lo millor 7 o 8 mesos puguem ingressar aquests diners. Ara faltarà eixir l'any que ve la subvenció de 2026, o sea, anem en un retras grandíssim, uh-huh. Anem en un retras grandíssim i sobretot el que jo tire molt a faltar, que no hem pogut convèncer als dirigents d'esports de la Diputació, no? En tota la bona voluntat del món, és que en el cas de Sàtiva hi ha tres clubs, és que no tinguem un equip en Superliga 2, que tinguem dos equips, tinguem uno femenino i uno masculino en l'elite, i només mos compten un equip per una qüestió de, bueno, pues aixina està la convocatòria i no puguem fer res.
0: Quina llàstima. Bé, que no t'he preguntat res de cap de setmana, descans o tenim alguna competició?
1: Este cap de setmana tinguem jornada local a Levín. Tinguem la participació en el pavelló, tinguem bona moguda. Sí, I la veritat és que, ja t'he dit, que preparant el campus al final de mes, de juny, i sí, encara, i ja preparant, és el que estem comentant, preparant ja la temporada que ve, que estem ahí.
0: Quique, moltes gràcies, bona vesprada.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Moltes gràcies. Hasta luego.
0: Nada, que nos vamos, que llegamos a las 4 de la tarde. Chao. Hasta mañana, si Dios quiere.

0: Hola.
1: Tot bé?
0: Bona vesprada. Bé, sí, seguim endavant. Com diu Estelles, així parir i assistir.
1: Això és.
2: I sobretot, per a l'opinió. Per a totes les opinions.
3: I és la capacitat de prendre distància i de donar-nos perspectiva de les nostres vides.
4: I sona el record amb el seu bullici i també de les festes majors i patronals de tants pobles.
5: La
4: neta
5: d'arròs al forn o el sabor de l'art nadí no s'hagi escampat més del compte.
6: Les gotes de pluja anuncien la tardor, que el paisatge es transforma, encara que a simple vista tot sembla.
7: I tot estava com sempre, la mateixa olor.
2: La ventana de Xàtiva. De lunes a viernes a las 7 y 20, con Jordi Company. ¿Aún no tienes activadas las notificaciones y las alertas de Radio Xàtiva en tu móvil? Toma nota. Primero, descarga la app de la cadena SER para iPhone y Android. Segundo, selecciona Radio Xàtiva Cadena SER como tu emisora principal. Tercero, activa las notificaciones desde la configuración de tu teléfono. Cuando lo hagas, serás el primero en enterarte de las últimas horas, las programaciones especiales y otros contenidos interesantes de tu emisora local y comarcal. Radio Xàtiva Cadena SER, el poder de la conversación y de las tecnologías.

0: Jo estic convençut de que la persona que tinc a l'altre costat del telèfon i vostès, oients, saben ja de què anem a parlar, perquè això, ja ho van dir l'última vegada, està convertint-se una miqueta en la sintonia este de Animal Instinct, de Cranberries, està convertint-se en la sintonia de cada vegada que parlem amb la gent de la Societat Protectora d'Animals de Xàtiva, i en aquest cas amb el seu president, en Jordi Ruiz. Jordi Tocayo, què tal? Bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, gràcies, Jordi. Moltes gràcies.
0: Amb nosaltres.
1: Molt bona cançó. Molt bona cançó.
0: Sí, sí, no, jo des de que el primer dia la vaig posar i em vas dir m'agrada, jo dic, pues ja està, jo no hi ha res més que parlar. Cada vegada que parlem amb vosaltres, cadascú té la seva sintonia, doncs vosaltres també.
1: Res,
0: anem a comentar. Bueno, en primer lloc, saps que sempre et pregunte com esteu. Fem una radiografia.
1: Pues actualment estem bé, Jordi. Afortunadament estem en un moment tranquil. Sí que és cert que fa unes setmanetes van tindre pues, el cas d'este abandonament de Ceraus allí a l'entrada del refugi, del que s'heu fet ressò diversos mitjans de comunicació. I la veritat, però des de llavors, la veritat, estem tranquils, fent el que tenim que fer tots els dies, cuidar els animals que alberguem allí en el refugi i seguir col·laborant pues, en aquelles accions que servisquen per a la protecció animal dintre de la nostra localitat.
0: Bueno, conta'ns una miqueta com està això d'este animalet, d'este ceraus, d'este gosset. Bueno, un cadillet que a més està malaltet. Conta'ns una miqueta, Jordi.
1: Sí, la veritat és que ha sigut una d'aquestes situacions que moltes vegades diguem que encollixen el cor, Jordi, perquè la veritat fou que un company a l'eixir del refugi se'l troba allí, l'animalet pues, òbviament estava rabiant, plorant, i va cridar l'atenció del company que va apreciar directament i així mos ho va manifestar de que tenia problemes en les patetes traseres. Com s'ha vist en els vídeos que van compartir, pues, és una situació que el que ja és una lesió que pareix ser que és per ahí, per la zona de la mèdula. I, bueno, sí que és cert de que, i per tranquil·litzar un poc als oients, la cosa evoluciona prou favorablement, però sí que és cert de que els veterinaris volen, diguem, reservar-se un poquet, diguem, és jovenet, en principi està evolucionant bé, però, bueno, tampoc volen anticipar-se a dir-nos un pronòstic del que hi haurà, si caldrà una intervenció quirúrgica o no. De moment, diguem, el diagnòstic és de prudència.
0: I què és el que heu fet, o què és el que, millor dit, esteu fent per a salvar-li la vida a aquest animalet, o per a donar-li, millor dit, una millor vida? Quines accions esteu fent i com es pot col·laborar en elles, Jordi?
1: Pues mira, la veritat és que hem de donar-les gràcies perquè immediatament en el moment en el que es compartí el cas de Ceraus, ja directament molta gent contacta a través de xarxes, començaven a fer bizums, o sigui, la gent es va volcar, i la iniciativa que ens van contactar dos persones de Xàtiva que ens van demanar que els mantinguérem en l'anonimat, però van tindre una iniciativa solidària molt bonica, que és la que hem posat en pràctica, que és esta rifa benèfica, i que m'agradaria aprofitar per a donar gràcies tant a Gràfiques Dormo com a ADN Canino per la impressió, disseny i també per el patrocini d'esta iniciativa, i com no, els establiments col·laboradors que estan servint de punts de venda com Cetavis Sport o Montpó, la Clínica Veterinària Sant Miquel, que també ens estan ajudant a distribuir estes rifes, que ja dic que ha sigut una iniciativa solidària molt bonica, que durant el que portem del mes de maig i durant tot el mes de juny anem a intentar vendre 16.000 paperetes que ens ajudaran a recaptar 2.000 euros, perquè són paperetes a 2 eurets cada participació, i que al final, pues, com a un agraïment, pues, se sorteja l'obra de Vicent Giner, un pintor de Xativí, i bueno, pues, res més que donar-hi les gràcies a aquestes dues persones que tingueren la iniciativa, perquè ens ajudarà i molt.
0: Jo crec que en les èpoques en les que estem, en els moments en els que estem de tanta crispació, de tanta polèmica, de tant malestar, de tanta merda també que hi ha en el món i en la gent, Bueno, jo crec que això ens fa, no sé, Jordi, recuperar una miqueta l'esperança en la humanitat, no?
1: Sí, jo ja dic que és una cosa, és una situació que a nosaltres pues, sempre, també és cert que és això, a vegades de les pitjors situacions hi sent les millors motivacions, i en aquest cas pues, ja dic que des de l'associació, des d'ESPACS, només podem que agrair aquesta idea que va haver. La reacció, ja dic, des del primer moment en el que es va compartir el cas, i també el ressò que s'heu fet tots els mitjans de comunicació que contactàreu amb nosaltres i heu publicat notícia al respecte, perquè ja dic que ha sigut una avalanxa de solidaritat que malauradament, com tu dius, Jordi, a vegades té que sorprendre'ns, i no hauria de ser, però la veritat és que encara ens sorprèn avui en dia.
0: Jordi, més enllà de la història de Ceraus, més enllà de que ara mateixa doncs, podem afirmar i podem alegrar-nos, celebrar de que esteu bé, venen uns mesos, que són uns mesos complicats, que són els mesos d'estiu, que també parlem tots els anys, que són uns mesos en els que, segons diuen les estadístiques, sempre creixen més els abandonaments, però al temps també són uns mesos en els que la gent té més temps lliure per exemple, poder col·laborar amb vosaltres. Fem, si vols, una miqueta de primer que res, de reivindicar que, bueno, que en els mesos d'estiu més que mai els animals han d'estar amb nosaltres, que és on en este cas, si estan en casa, és on millor estan, en este sentit, i més iniciativa amb el calor que fa. I la segona també, doncs, animar, perquè no, a la gent que dedica el seu temps lliure de l'estiu també al voluntariat, en este cas al voluntariat animal.
1: Pues tens tota la raó, Jordi, perquè és cert que són dos... anem a entrar en una etapa que... en una etapa de l'any en la que sí que és cert que històricament han servit de punts de creixement en el que és l'abandonament animal. Des de la protectora sempre estem alerta. Són moments en els que hem d'estar... Si ja de normal estem alerta, en aquests moments hem d'estar encara més atents a aquests avisos que poden arribar, a aquestes situacions, perquè damunt les altes temperatures que es donen així, el cas d'intervindre de forma ràpida pot ser la diferència entre salvar realment la vida de l'animalet abandonat o no arribar a temps. Des d'ací, fer una crida a la conscienciació, tornar a recordar que l'abandonament és un delicte, que no s'ha de jugar en aquestes coses, que són animalets que depenen de nosaltres, se mereixen tot el bo que els puguem donar. I com tu has dit, Jordi, pues, si n'hi ha un consell que se li pot donar a la gent, sobretot i de cara a l'estiu, pues que li donen aquest acolliment al membre de la família que tant se mereix, que eviten les hores de grans calors per evitar cols i danys en les almohadilles dels nostres animalets per les altes temperatures que arriba a alcançar el que és l'asfalt. I de cara a el que comentàvem del voluntariat, pues, com tu bé dius, en una època en la que tens lliure, pues, que millor manera d'intentar pues, aprofitar i omplir aquest temps que amb noves experiències i compartir nous bons moments pues, allí en el refugi de la protectora, que normalment ara a l'estiu sí que és cert que reduïm un poc l'horari, o millor dit, més que reduir
0: l'adaptem,
1: no? Exacte, l'adaptem per el tema de les altes temperatures, però els dissabtes continuem estant oberts, allí a partir de les 9:30 fins allà a les 12:30, una cosa així, per a que la gent vinga, compartisca un bon moment en els nostres animalets, i a partir d'ahí, pues això, omplir, com se sol dir, la vida de nous episodis i que siguin bonics.
0: Jordi Ruiz, des de l'ESPACS, de la Societat Protectora d'Animals de Xàtiva. Escolta, ves contant-nos, aneu contant-nos com va evolucionant la història de Ceraus i per descomptat ens en farem ressò, com no pot ser d'altra manera, sí, a Radio Xàtiva, a la cadena SER. Una abraçada molt forta i, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns,
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Jordi, de veres, de tot cor.
0: Una abraçada. Adéu.
1: Igualment. Adéu.

0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: Olvida los brackets. Invisalign alinea tus dientes con tecnología invisible, cómoda y eficaz. En la Clínica Dental Dr. Jaime Viché de Enguera, somos especialistas en transformar sonrisas sin que nadie lo note. Pide tu primera valoración gratuita. Clínica Dental del Dr. Jaime Viché, Enguera. Tu nueva sonrisa comienza hoy.
2: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
3: Cada dia 10.000 oyentes sintonizáis el 94.6 de la FM en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Y cada mes, más de 40.000 personas os conectáis a la app y a la web para estar informados de todo lo que ocurre en nuestros pueblos y comarcas. Gracias, gracias por hacer de la radio vuestra casa. Radio Xàtiva Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
4: Cerramos casi a las 7:37, como cada miércoles, con la mirada lateral de Manu Chafer el Gallo. Hasta mañana, adiós.

Em permetran vostès que faça avui el que es coneix com autofàgia literària i faça menció a una píndola que es va emetre més o menys abans del passat Nadal i on es feia menció d'una cua plena de solidaritat i bons sentiments, la cua dels donants de sang per al centre de transfusions del País Valencià, on xativins i gent de la comarca espera pacientment el moment on depositar al banc de sang uns estalvis per a tot allò que la desgràcia o la malaltia puga comportar. Però una cosa és el bon rotllo i els bons sentiments i una altra fer el calor. Per què aquest exabrupte quan també anàvem? Doncs per una senzilla raó. Perquè els infermers, infermeres, metges, auxiliars i conductors del centre de transfusions estan ja una miqueta marejats d'anar a parar a diferents instal·lacions facilitades bé per l'Ajuntament de Xàtiva, bé per entitats privades, i els usuaris, que recordem que faciliten el seu temps i la seva disposició, la seva sang i el seu plasma, mereixerien que el temps invertit fora el menor possible i les condicions en les que realitzen aquest acte filantròpic foren les adequades. No pot ser que per carència d'espai el centre mòbil de donacions sols puga muntar 4 camilles amb els metres mínims per als fer el seu treball, sense aire acondicionat, en Xàtiva Cavallers, i haguem de demanar als donants unes dosis de paciència que amb la deguda estructura no serien necessàries. En èpoques en què s'empenyen en dir-nos que conceptes com solidaritat, filantropia, empatia o humanitat estan periclitats, més rere més, esta cua de persones continuen donant testimoni que, de passar de moda, res. Però, xicó, no els ho poseu tan difícil, redeu.